Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Ens aproximem a les 8 amb Akermat i el Bajeo. Carolina Durante, hamburguesas, 2 minutets i apleguem a les 8 en punt. Àlex parla i download. I recordo, a les 9 o així, despertant el personal.
1: Bon dia, despertador!

0: DMT. Este tema que se anomena Kids and Dimitri Vegas, David Guetta, el Orin, el Pam Pam. Hem recuperat a Miley Cyrus en el Secret, amb Lizzie Buckingham i Masmelo amb Hudson en el Better Man Than Beat. Senyores, que monen, que avui tanquen la pareta amb Annabelle Lee, la remezcla o la versió de Si antes te hubiera conocido.
1: Los DJs más destacados. En Blue Radio.
0: Pues en apenas un minutet apleguem males 9 del matí. Està així el despertador Blue de Whip. Un saludo també, Juan Dormo, un plaer. Que tingues molt bon dia. Tornem demà a partir de les 7 del matí al 90.2 de la FM.

divendres, esta és la bona notícia del dia. Divendres 12 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. En 10 minuts sobre les 9 del matí, obrim 100% Radio Fórmula, el temps de l'actualitat musical. On fins les 10 ens dedicarem a fer un repàs per la premsa musical del dia. Com és divendres, parlarem de novetats discogràfiques. Sí, estate atento. Fins les 10 contarem amb el patrocini de G-Sports. Si eres deportista, si practiques ciclisme, running, trail, triatlón, te passes avui mateix per G-Sport. Veuràs tot el que t'ofereixen. Prendes per a deportistes, fabricades per deportistes. I això se nota, eh? Se nota que roba dissenyada a consciència, perquè quan practiques el teu esport, lo pues adapte perfectament a tu i a les seues necessitats. Estan a Xàtiva, la carretera de CIMAT 14, i també en la web gsport.es. Si eres deportista, G-Sport. Agafem la premsa i ens parem de moment en l'efemèride musical. Ahir es conten que avui felicitem l'aniversari a Robin Miriam Carlson. Bueno, pues coneguda simplement com a Robin. Ella és una cantant i compositora sueca que va néixer tal dia com avui, però de 1979 a Estocolmo. Va aconseguir gran reconeixement a mitjans dels 90 amb temes com el Do You Know o altres com Dancing

les 7 tenim ja preparat un tema. Vinga, anem a recordar We Are Robin. Primer un tema del record i després la millor música d'actualitat. We, novetats. Acompanyem-vos amb Jessica Mesa. Un plaer passar este matí de divendres en companyia.

Bilbao Vorera. Ahir per la vesprada, nit, amb la cerimònia d'inauguració del Mundial 2026, segur que veurem la gran actuació d'estos. Andrea Bocelli, EJ, Megan Thee Stallion i David Guetta. Este últim no va estar. Ahí està el tema que es compartís en DNA. I al nostre país, la cançó de les més importants per animar a la roja és de moment esta. Somos la Roja. Maki, Mari Artés i Fernando.

0: Gol, Maki Mari Artés y Fernando Moreno. Somos La Roja.
1: Radio Fórmula 100%.
0: Més música d'actualitat. Canàries se junta amb Lucho RK i fan possible una nova versió des de No te vistas que no vas.

0: les novetats del dia. Volíem presentar-te també esta. Ahí estaven dos de sobra conegudes per ací, Lola Índigo i Ana Mena, compartissen Patito. Bueno, pues una de les novetats del dia, una de les importants.
1: Blu Radio Chella, tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Disfruta intensamente el azul. Blu Radio, 90.2.

Ya está disponible We També se publica el nou disc de Bebe Rexha, Dirty Blonde. Bueno, pues amàgate més com este, El Histeria, o altres com Sad Girls amb la col·laboració de David Guetta, altres One Day Time, o uno que ha sigut número uno per a nosaltres, el New Religion. Important també este nou llançament de Bebe Rexha, ja disponible.

més de la previsió, visiten com sempre horagenet.com. I ho és content això. Més calor per al cap de setmana. Hem tingut un parell de dies d'oratge més fresc, amb núvols baixos i pluges dèbils. Però anem de cara al cap de setmana, que sense apretar molt, cada volta sí que farà més calor. Avui es veuran núvols baixos a la costa en començar el dia, però més trencaesques d'ahir i es de despussair, sense massa futur, perquè esta vesprada acabarà imposant-se el sol, afavorint un ascens tèrmic que marcarà la tendència dels dies següents. També farà més calor el cap de setmana, tant de nit com de dia. Demà dissabte les temperatures pujaran lleugerament per la nit i de forma més decidida de vesprada, amb màximes que voldran tocar els 30 graus a la costa i al nord i entre els 30 i 33 al centre i a l'interior. L'únic al·licient per diumenge i per a l'inici de la setmana que ve serà la probabilitat de tronades, que diumenge només podran afectar el nord del territori i de refilada. I dilluns ja podran ser més generals, més actives i amb més probabilitat d'arribar també a la costa. Dimarts l'oratge serà estable i les temperatures continuaran pujant. Visitem AEMET. Ens fixem en els valors d'aquestes temperatures. La màxima prevista per avui a Xàtiva, 30 graus. Demà dissabte, 32 i diumenge, 34. I les mínimes se queden en torn a 16, 17 graus. I pel que fa a la probabilitat de pluja, no n'hi ha, 0%.

0: Dani Ocean sonava per ací amb el seu tema Volaré. En seguida parlem d'ell. Abans, recordar algo molt, molt important.
1: 678 60 53 30. Contacta con Blue Radio.

pues Volaré es una de las novedades del día, pero a mi generación pa' descafeinada, ¿eh? Ahí estaba Volaré de Dani Oceano. Però com està d'actualitat, te la tenien que posar per així, perquè ja saps que ens agrada que sempre estigues al dia. 18 minuts sobre les 10 del matí i així obrim 100% peticions. Obrim esta edició de divendres 12 de juny de 2026. I des d'ara fins les 2 ja sabeu que posem Blue Radio a les vostres mans. Quan vos apetisca algun tema, el demaneu i ràpidament el posem per ací. 678-60-53-30. Feu una petició musical i si vos apetís també la podeu dedicar. Recomanar alguna cançó que ja heu descobert o algun tema del record que vos apetís tornar a escoltar. 678-60-53-30.

Pantalones de Isoma Perastí, este Qué bonito es vivir. Y ya tenim el primer missatge del matí. Com sempre, la reina d'Àfrica, la més matinera. Es diu, hola, fica la del Living on My Own i la dediques per a tots. Bon fin de setmana. Bueno, pues igualment.

petició d'una violitera i estava sonant Chayanne amb l'èxit Madre Tierra. Bueno, pues ens la dedicava a tots des de ja bon divendres. Bueno, pues igualment, quan que ens agrada el divendres a tots, ja que sí.

David Bisbal està preparant-nos un nou disc. El publica en el pròxim mes d'octubre. Serà un àlbum de grans èxits, no d'elles, sinó d'altres artistes. David Bisbal continua fent les Amèriques, en un viatge que, a més de servir-li per poder estar al voltant del món del Mundial de Futbol, dir-vos que també està allí per gravar este nou disc que publica el pròxim 2 d'octubre. Un disc del que ja ha contat el títol serà Eternos. I a part de la versió d'este Vivir así es morir de amor del gran Camilo VI,

Amor Eterno, i recentment acaba de publicar un vídeo en xarxes socials fent una interpretació impecable del tema de Luis Miguel, Fría como el viento. Bueno, pues tot fa pensar que este tema també s'incluirà des d'este disc. Bueno, pues recordeu, se publica el 2 d'octubre. Ara queda un poc, eh? Hem mencionat a Luis Miguel i vinga, no anem a deixar escapar esta oportunitat per recordar un dels èxits.

Saludem els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Recordeu que tots els dies ens fan el dinar. Nosaltres, la mar de contents, eh? Només és passar per allí després i arreplegar-lo i dinar bé. Disfrutar d'aquest sabor casolà per emportar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon per a fer comanda 635 433 744. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Avui és divendres i també fan pollastre a l'Aston, però tens que fer comanda, val? 635-433-744. A Xàtiva, al carrer La Reina 48, espera El Mirador del Passatge. Menjars per emportar. I avui es deixen per ací a los rodillos.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

2026. Però continuem sense data d'eixida, eh? S'està fent llarga ja l'espera. I també hi està la col·laboració entre Jaime Sazzi i Alejandro Sanz. Cuenta.

El que sonaba pero sí era Tuto Durano. Porque si yo te doy 100, tú me devuelves 50. Bueno, pues es la pregunta que sepa en este nuevo tema que acaba de presentar. Bueno, pues amb bon ritme, perfecte per a l'estiu de 2026. Un altre que incorporem per ací al 100% Radio Fórmula per a que sonem moltes ocasions. I per què no en llista?

0: Y te impreso una canción que voy a presentarte.
1: Tiny. Latino que la familia.
0: Portava tota la setmana buscant uns minuts per poder posar-te-la per així. Ja ha plegat. Maria Pelae ha presentat una nova cançó. No estoy católica, es titula. Pues a veure com sona això. Descobrim este tema

després la pots veure en la web blueradiofm.es. I si visites la llista, veuràs que esta forma part de 50 més actius. Esta és la fantàstica versió que Laura Pausini ha realitzat del tema de Fito Páez.

tornarà a convertir-se en el gran escaparate de l'arte faller amb una proposta monumental que tindrà com a protagonista a Nino Bravo, mentre que la falla infantil girarà entorn a la pròpia essència del temps faller. Bueno, pues el pròxim any, les falles de 2027, tindran a Nino Bravo...

0: marca tu estilo musical y escucha Blu Radio online. www.bluradiofm.es.
1: En uns instants, més peticions. No desconnectes.
2: En uns instants, en 3 minuts, alcancem la 1 de la vesprada. Després, pues, esperem l'última hora del 100% peticions. Estarà la completem amb Inna, col·laborant amb Mató.

ópera, sí, un de sus últimos temas. Este es titula Aquí. Parlem de Malú perquè avui està de notícia, avui el seu nom apareix a la premsa. Malú anuncia el 15 Tour, la gira amb la qual presentarà en directe el seu últim àlbum publicat, 15. La gira arrencarà en este mateix mes de juny i després continuarà i continuarà fins a març de 2027, combinant dates amb festivals i recintes en aquest estiu. Però també té cites, dates, per a xicotes recintes, com teatres o auditoris. L'artista ha descrit el tour com a l'expressió en directe del món emocional on ha plasmat el disc. 15 me ha llevado de vuelta a mí y ahora toca vivirlo donde más feliz soy, con vosotros. La gira, dir-vos que comença en Madrid, en les ventes. Després passarà per, bueno, pues tot el país pràcticament. Però nosaltres la data que ens interessa és la de València, no? Bueno, pues ahí la tindrem el dia de Halloween. Mira, una data per a no oblidar. El 31 d'octubre. Malú estarà actuant el 31 d'octubre al Palau de les Arts amb Reina Sofia. Les entrades disponibles a través de la web oficial de l'artista, maluoficial.com.

Pues chao, també és el que estem dient li a este 100% peticions. Te completem en seguida l'edició del divendres 12 de juny de 2026. Cosa de 10 minuts. Que la vida és una... Completem 100% peticions i donem en seguida la benvinguda a DJ del Reino. Amb ell de 2 a 3. I ell és l'encarregat d'inaugurar oficialment

0: escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.